0: 5 minuts per l'inici de l'espectacle a la Sala Gran. Àtrium Viladecans els hi dona la benvinguda.
1: Benvinguts al Teatre Principal de Sabadell. La funció començarà d'aquí a 5 minuts.
2: Recordeu que per respecte als vostres localitzats no es poden fer fotografies en flash durant l'espectacle. Moltes gràcies.